0: 101.8 MHz.
1: Seluruh 105.8 MHz. Radio Liberdade. Liberdade yang aneh, Liberdade humoris.